0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? Idò no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Hola! Yo, what up, Wiz Khalifa?
2: Hey, I'm Taylor Swift.
3: Hey,
4: hey guys, it's Selena Gomez.
5: Hello, world, this is Zed.
6: People. Hola, people!
7: Hemos llegado prácticamente ya al Ecuador de esta primera hora y lo hacemos con Meghan Trainor. I Just Wanna Cry.

T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.

0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: Ah, tengo una anécdota. Hay una canción de Rebecca Brown que se llama Big Bad Bitch, que tuve la oportunidad de remezclar. No sé cómo se me había olvidado, pero bueno. Rebecca Brown, Big Bad Bitch, Spider Remix. Un día habrá que recuperarla y pincharla.
1: En Fitwi Radio, los éxitos de tu generación.
2: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9.